com tots els diumenges, una hora dedicada al reggae, al ska, al rocksteady, aquesta música de rap jamaicà que tant ens agrada. I, com sempre, es pots escoltar Contrabanda FM, emissora lliure, autogestionada i no comercial de Barcelona.

pots escoltar en directe al 91.4 de la FM de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i també per internet a la nostra pàgina web www.contrabanda.org.

aprofitem per saludar també a tota aquesta gent que s'escolta a través de Radio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals valencianes, al 107.6 de la FM d'Alcoi i al 98.2 de la Vall d'Albaida. Com no, també a la gent que s'escolta a través de Somrei FM, allà al 106.0 de la FM de la

l'Àlex, estem aquí fent el programa des de casa, seguim confinats per problemes de connexió. La Nerea segueix incomunicada, així que no podrà participar en directe al programa, però com sempre ha estat col·laborant per

I aquesta setmana ens hem posat molt romàntics i hem decidit fer un especial ple de cançons d'amor. Així que, bueno, prepareu-vos per disfrutar d'aquesta hora repleta de cançons d'amor, però, bueno, a l'estil americà.

i comencem amb la primera cançó del programa. I si parlem de cançons d'amor a l'Estela Tojara, no podria faltar el nostre ídol Alton Harris. Hi ha moltes cançons que podríem haver escollit, però bueno, sense cantar per un clàssic, que, bueno, un tema de l'Anton Lenis que segur que coneixereu, i tot una declaració d'amor. You made me so very happy.

Bé, continuem aquí a l'Escalatajora amb aquest especial de cançons d'amor. La veritat que no ha sigut gaire difícil perquè, bueno, ja sabíeu que un dels temes principals de les cançons de reggae, sobretot del rocksteady, que és aquest subgènere que tant ens agrada, doncs, bueno, està ple de cançons d'amor. I si hem començat amb un tema mític de l'Antolaris, bueno, ha sigut difícil triar una sola cançó de l'Antolenis pel programa d'avui, però bueno, hem decidit posar un tema també mític de l'Antolenis, I'm Still in Love with You, però versionat en la versió femenina per la gran Marcia Aiken. Ahí va.

Estàs escoltant Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. I avui en el Scarlet Tajara, un programa especial de temes romàntics. I després d'haver escoltat aquesta cançó, bueno, aquesta versió que feia

i que es va fer molt popular. Seguim amb més temes. I, bueno, anem ara a un tema dels Paragons, acompanyats amb l'orquestra de Lilte i també de Lietz. Moltes de les cancions que posarem avui tant amb aquesta banda com a banda d'estudi, perquè, bueno, com deia al principi, el rocksteady va ser un dels temes que més va explorar, no? Aquestes cançons d'amor. I si parlem de rocksteady,

seguim amb més temes romàntics i cançons d'amor. I si sí, els paragons en el tema que acabem d'escoltar, obviament tu i ens explicaven que... dona igual, no? El que la gent no pugui entendre és més favor, perquè estan fets sense que l'altre, doncs és una mica el que ens deia la Yola Landis.

especial romàntic que hem preparat per el dia d'avui. I, bueno, com que estem confinats i fent el programa des de casa, no podeu trucar a l'emissora al telèfon en directe, però sí que tenim les nostres vies de comunicació habituals. Tenim el correu electrònic escaratojara@yahoo.es.

Twitter, allà ens podeu trobar, @escarlataojara, si voleu fer-nos arribar qualsevol missatge. I per als més clàssics, a l'apartat de correus, el 548-08080 de Barcelona, indicant que per què espera l'atenció de l'Escarlataojara.

Rocksteady, interpretat per Henry Barclay, però bueno, com no, amb la banda de Lintay and the Jets com a backing band i amb les Gailets fent els coros, així que bueno, tot una joia de la música jamaicana, un single que bueno, no està molt clar quan va ser editat, jo crec que era ja per l'any 67-68, editat per Feral i que té

Bé, seguim aquí a l'Esquelet O'Hara amb aquest especial romàntic i després d'haver escoltat aquesta joia del rocksteady de Henry Buckley acompanyat per les gaillets als coros anem a una altra banda mítica, els Maytals, un tema de 1998, Just Tell Me, en el que, bueno, els Maytals es diu que bueno, faré tot el que sigui.

Bé, seguim aquí a l'Escala Tojara amb aquest especial romàntic. Recordeu Escala Tojara, que és un programa que s'emet des de fa molt, bueno, des del 2002 a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. I bueno, recordeu que Contrabanda FM sigue s'emetent en directe, que hi ha molts programes com nosaltres que seguim fent programes des del confinament, algunes en directe des de l'estudi, altres des de casa o enregistren i ho graven després, però bueno, que pràcticament tota la graella de Contrabanda siga activa. Així que, bueno, en aquests temps, si teniu ganes, pues podeu escoltar Contrabanda. Si aneu a la pàgina web www.contrabanda.org, allà trobareu tota la programació, en el que han incorporat algun programa nou, com per exemple el podcast de Rompiendo el Aislamiento, un programa que es fa a mitges entre els companys de Radio Bronca i també des de Contrabanda, i alguns altres podcasts que hem incorporat recentment, que és com per exemple el podcast de Ràdio Local, que, bueno, que fan els mítics companys d'allà del local del Raval de Barcelona, i que sona també els divendres al matí a Contrabanda FM.

I seguim amb més cançons d'amor. Anem ara a un altre tema publicat l'any 1968, un grup mític, els Pioneers, acompanyat també per l'orquestra de l'Integrant de Jets. I, bueno, dóna'm tot el teu amor. Give

després d'escoltar aquest tema de Pioneer, seguim amb més temes romàntics i, bueno, no? Si a l'imaginari ens ha portat una cosa, és que no hi ha coses pas romàntics que una noche estrellada, i aquí tenim aquesta cançó, Starry Night, que és un tema molt curiós perquè és un tema interpretat per Tony McCook and the Supersonics, bueno, aunque després hi hauria més adaptacions, no?, i més versions d'aquest tema. De fet, els catalans gravaria també la seva pròpia versió, però bueno, aquest tema original de 1977 és una adaptació lliure d'un tema de Tchaikovsky, la Sinfonia número 6, també coneguda com la Patètica. I res, aquí queda aquesta adaptació que en fan Tony McCook i los Supersonics de la seva Noche Estrellada.

0: tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
1: Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
0: Contrabanda FM.
1: Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
0: Contrabanda FM és un mitjà lliure.
1: Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'SGAE.
0: En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web contrabanda.org.

Seguim aquí a l'Estela Tojarà amb aquest especial de cançons d'amor després d'haver escoltat aquest, aquest tema instrumental interpretat per Tommy Gemaku, cant de Supersonics. I bueno, fins ara estem parlant de l'amor com si fos, bueno, molt bonic, no? Tot, tot genial, però no sempre és així, no? L'amor moltes vegades no és correspongut i bueno, ja a vegades passa com a Pat Carey, no? En el seu tema Somebody's Baby, que tens molt d'amor, però no tens ningú a qui donar-se-lo.

Bé, i l'amor és molt complicat. I si hi ha alguns que amen fins i tot en qui no tinguin aquí, com Pat Kelly, també hi ha altres que amen fins i tot en què l'altra persona ja no les correspongui en el Samuel, no? Que és el que ens conta la Phyllis Dinon en aquest tema de 1972, Ain't I Forgot About You, Baby, en el que, a més, bueno, hi ha un parell de frases de la cançó que m'han agradat molt, no? Perquè a qui no l'ha passat, no? Que quan sona aquesta cançó que te recorda aquella persona que ja no et vol, bueno, apagues la ràdio i no vols saber més d'aquest tema per molt, molt temps. Phyllis Dinon, I Can't Forget.

Anem ja entrant a la recta final d'aquest especial que us hem preparat avui de temes d'amor. I bé, aconseguir l'amor no és una tarea fàcil, i com us deien els Hepstones en aquest tema, Love Won't Come Easy, si vols guanyar aquest amor verdader, has de lluitar, com totes les coses de la vida. Així que lluiteu, companys.

I sí, com deia en el Headstones, s'ha de lluitar per aconseguir l'amor, però com ara ens canta Marc Sacrifice en el seu tema de 1970, per la dècada del 70, When You're in Love no hi ha res com quan estàs enamorat.